0: por hoy. Àngels Barceló.
1: Hoy por hoy. Hoy por hoy Menorca. Luis Soler.
2: Hola, bon dia i benvinguts a l'Hoy per Hoy Menorca. Avui és dimarts 2 de juny de 2026. Són dies aquests en els que molts joves, el lots i el lotes, estan decidint un poc amb la resolució de com fan els exàmens de la selectivitat. Bueno, ara vau a veure què serà de les seves futures carreres si volen continuar estudiant. Són un mes que l'any anterior i, clar, nosaltres no hem pogut evitar el mirar de voler estar a prop del que és les seves inquietuds, les seves formes de viure o patir els instants previs i com estan ara mateix en ple desenvolupament dels exàmens cap allà, que ens hem anat per xerrar-ne Cristina Moreno Molet. Ella és vicerectora d'Estudiants i Projecció Educativa de la UIB i que ens deia això aquest matí.
3: Vale, bueno, en principi està anant molt bé. A Menorca se presenten, bueno, en principi s'han matriculat 451 alumnes i bé, nosaltres hem parlat amb els caps d'expedició d'allà, tant des de Mahó com de Ciutadella, i tot està anant dins l'esperat. Aleshores, de moment, tot està anant molt bé, cap incidència.
2: Es tracta, en definitiva, que ells puguin anar desenvolupant tot el que ha suposat jornades de preparació i de nervis, m'imagino. Però aquí és allà on els hi doneu el necessari perquè puguin demostrar exactament tot el que han après i, això sí, sense trampes. No sé si sou molt exhaustius amb això.
3: Bueno, enguany el que hem fet ha estat aprovar un règim de sancions, no? El règim de sancions estableix tres tipus de faltes: faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. Dins les faltes greus està, per exemple, copiar, no? Diguem, en so clàssic, no? En les xuletes clàssiques, això podria suposar un zero de l'examen, però l'ús de dispositius electrònics, com un mòbil o qualsevol altre, pues, suposa una falta molt greu. I aleshores això suposaria suspendre, anem a dir així, que era no apte de tota la convocatòria. Aleshores nosaltres confiem plenament en ells, en les seves actituds, en el seu estudi, i que tot hi estigui anant molt bé. Que de fet, de moment, no tenim cap incidència que no hi estigui anant.
2: En la ment dels alumnes que es presenten, m'imagino que saben que no hi ha grans canvis respecte a l'any anterior, o en tot cas pot ser que les notes que exigeixen les universitats de mitja han pujat un poc?
3: Bueno, això ho hem d'esperar. És a dir, en relació al nombre d'alumnes que se presenten a Menorca, n'hi ha un alumne més. L'any passat es van matricular 450 i enguany s'ha matriculat 451. En relació a les notes de TAI, clar, o sigui, com evolucionen les notes de TAI no ho sabrem fins que no se faci el procés d'admissió. És veure que, clar, determinats estudis les notes són molt altes, no, sobretot els dobles graus, els estudis de salut, però ara mateix, fins que no comencem el procés d'admissió, no sabem com evolucionaran les notes de TAI en vez l'any passat.
2: Esperem que tingueu unes molt bones jornades tots. Gràcies i bon dia.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia. Molta sort a tothom que s'examina.
2: Doncs sí, molta sort per tots ells, per totes elles. El que ara toca i pertoca és saber quin és el temps, la meteorologia que tindrem prevista per al dia d'avui. Una informació que ens avança Juan Carlos Peña. Bona tarda.
4: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca, temps estable en un dia en què pugen lleugerament les temperatures. Arribarem a màximes de 31 graus a Ciutadella, 29 a Mahó. Demà dimecres les temperatures baixaran de manera inclús notable. Se quedaran les màximes als 26 graus a Ciutadella, 25 a Mahó. Per altra banda, esperam intervals de nígols, tendint durant l'hora baixa a cel poc nigulat. És una informació d'EMET.
5: L'Andino te ha ofrecido la predicción del tiempo para el día de hoy.
6: Hay baños y baños. Los de Roca combinan diseño, innovación y sostenibilidad adaptándose a tus necesidades. Roca, el baño.
5: Ven a verlos en Landino Mahó. Asesoramiento personalizado para particulares y profesionales. Landino, en calle Industrials, esquina con manobras del polígono de Ciutadella y en Cap de Caballería de Mahó.
7: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
8: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.

0: Le damos la oportunidad a la música, a la buena música, para los próximos minutos de radio. Y nos quedamos con Joaquín Sabina, que no está nada mal, porque es especial, peculiar, quien le gusta mucho, y quien vaya a tener la oportunidad, además, de este próximo día 6 de junio, de acercarse al puerto de Mahón en el Aquelarre, actúa José Taboada, que es, en cierta manera, quien nos va a trasladar al universo Joaquín Sabina, porque probablemente lo está haciendo bordado, y no es que lo digamos nosotros, es que el éxito le acompaña. José Taboada, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
0: Oye, ¿cómo en un momento determinado comienzas con los tributos de Joaquín Sabina y cómo ha sido un poco esta carrera meteórica que te está funcionando también?
1: Pues mira, os explico un poco. A mí Joaquín Sabina siempre me ha impactado, siempre me ha gustado. Y bueno, yo toco las guitarras desde hace 30 años, pero siempre me dio por la guitarra flamenca y claro, siempre tenía pues estas cosas del pop rock siempre un poco ahí aparcadito. Entonces, bueno, cuando ya terminé la etapa esta de la guitarra flamenca, pues empecé con Joaquín Sabina. Entonces empecé a recuperar las letras que fui sacando poco a poco y empecé a cantar, porque siempre he tenido el timbre muy parecido, según me comentaban mi gente, a cuando era joven. Entonces, bueno, pues hace un año y medio, pues por las calles de Gijón empecé a cantar por él, y bueno, tuve una expectación grandísima, ¿no?
0: No es, además, algo fácil. No sé, es que hay a nivel musical, hay nivel interpretación, las letras son las letras que son, que todo el mundo más o menos se las conoce, pero no son fáciles tampoco en algunas canciones, pues es un reto.
1: Sí, la verdad es que no es nada fácil el trabajo, la verdad es que, pero bueno, como esa admiración la que tengo, pues eso se hace como más llevadero, ¿no? Y es verdad, la interpretación, las canciones, la profundidad que tiene, cómo las tienes que interpretar, no es tarea fácil. Pero yo muchas veces se lo digo a la gente, digo, es que a mí me sale como de forma automática. No sé si es porque tenemos un grado de profundidad parecida, pero la verdad es que ha costado al principio porque son letras muy largas, son letras que tienen una dificultad con el tema de los acordes, de sacar bien la tonalidad, y la verdad es que, bueno, no puedo estar más contento porque es una tarea que me sale realmente fácil.
0: Bueno, normalmente siempre que entrevistamos a un músico, a un cantante, una de las cuestiones que preguntamos es el repertorio. Lo cierto es que en este sentido yo entiendo que también hay mucha carrera para poder hacer una buena selección. Y no sé si a veces ocurre que la gente viene un poco predispuesta a escuchar su canción, ¿no? A escuchar la canción que más quiere, y eso te complica un poco, ¿no?
1: Sí, eso es muy cierto lo que dices, Luis. Es muy cierto porque es una de las cosas que a mí siempre me cuesta y siempre se lo digo al público. Digo yo, tenéis que daros cuenta que un concierto dura una hora y media, dos horas como máximo, y claro, solamente puede más o menos albergar pues unas 20 canciones, ¿no? De tantas que tiene. Entonces, claro, yo decidir elegir las canciones, para mí es un trabajo que me preocupa mucho, porque quiero, obviamente, que a todo el mundo pues le pueda sonar esa canción que quiera, ¿no? Pero muchas veces no es posible. Pero por eso, es un trabajo en ese aspecto que a mí me cuesta mucho el previo. Pero, a ver, hay canciones que son las míticas, que son las que todo el mundo quiere escuchar. Pero bueno, todo también depende en dónde vas a tocar, ¿no? Si dices tú, bueno, voy a un sitio muy sabinero, entonces sacas ya un repertorio más profundo de canciones que yo sé que, bueno, que acierto, ¿no? Es decir, es que cualquier canción también aciertas en ese mundo sabinero, ¿no?
0: Es además uno de aquellos conciertos en los que sabemos que va a funcionar sí o sí. Varias diferentes generaciones disfrutan por igual de las grandes canciones del maestro. Ahora nos llegan en el cover que hace José Taboada y que ya le ha servido para tener éxito por los escenarios por los que ha pasado. El 6 de junio está en el puerto de Mahón, en el Aquelarre. Aquí te esperamos, José. Gracias y buenos días.
1: Gracias a vosotros siempre.
2: las 12 y la 1 y las 2 y las 3. Y desnudos al anochecer nos encontró la luna.
0: A continuació, el nostre Avui per Avui Menorca us volem explicar que aquest cap de setmana s'organitza la jornada final de la Lliga CaixaBank de bàsquet adaptat a Ciutadella. És una oportunitat per la qual avui volem mirar de conversar amb José Jiménez. José, bon dia.
3: Bon dia.
0: Una nova final és una nova oportunitat ben especial per poder viure intensament l'esport adaptat, i aquesta és un dels exponents que bé val la pena i que no ens volem perdre. Recordem un poc el detall, quan hem dit aquest cap de setmana, de quin indret, a quina hora comença.
3: Bueno, aquest cap de setmana, dissabte, a partir de les 11, organitzarem la trobada final de temporada de la Lliga CaixaBank. Hi haurà partits a les 11, a les 11.45 i a les 12.30. Hem de destacar, sobretot, que aquest any, per lo que fa a Menorca, debuta el Club Bàsquet Boscos, la primera intervenció, i arribar a la final del grup blau, i jugarà a les 11.45. La nostra intenció és veure si omplim el pavelló del poliesportiu de Ciutadella amb un event d'esport adaptat, quasi res.
0: A més, hem de dir que el que és pròpiament el desenvolupament del joc es divideix en dos nivells, el vermell i el blau. Explica'm un poc les diferències.
3: No hi ha diferències. Bueno, sí. Adaptant-la, nosaltres el que volem és que tots els jugadors juguin. O sigui, no volem que ningú digui és que jo he fet el partit a la banqueta. No, tots han de jugar. Però adaptant les normes segons la possibilitats de cadascú. Així és que tenim un nivell vermell, que com el nom diu, és vermell, i un nivell blau, que també com el nom diu, és blau. Però tan important és un cor des de l'altre. Perquè per nosaltres l'important és que participin, que juguin i que disfrutin.
0: Quan fem un poc esment en aquesta final, a part de l'efecte de la competitivitat, sobretot hi ha el del tema del joc i de la inclusió, i també de la salut física, perquè tot el que és aquest entramat que munteu, sobretot està molt pensat també en això, en el que és la seva salut.
3: Hombre, el que passa moltes vegades és que les persones amb diversitat funcional solen ser: ai, no puc sortir, no ho puc fer, això no seré capaç de fer-ho, i es tanquen dins casa seva asseguts al sofà. I el que nosaltres des de Vidalba i des de la Lliga, pues, intentant per tots els mitjans animar-los a que surtin. Per això fem dos nivells, perquè tothom tingui possibilitat de jugar i de competir. Si ningú et senti, no, és que jo no, aquí tots valem, no n'hi ha cap que quedi en el banquillo. Però això és, nosaltres creiem que això és el més important d'aquesta lliga.
0: I de la mateixa manera que ningú queda en el banquillo, el que es demana és que no hi hagi ningú que perdi ocasió d'estar assegut a les grades per animar.
3: Hombre, això des de l'eu. És que per nosaltres seria, vam, que un event d'esport adaptat tingui tanta afluència o rellevància com qualsevol esport, per nosaltres seria, vamos, grandiós. Ho esperam, vamos. Espero que tothom vengui a animar, i estic segur que tots els que decideixin venir hasta et sorprendran, perquè aquí m'hem enduit moltes persones a distintes jornades i tots me diuen el mateix. Joder, m'ho he passat beníssim, ni m'ho pensava que això fos així. Que saps expressió de quasi tots.
0: Doncs la jornada final de la Lliga CaixaBank de bàsquet adaptat a Ciutadella arriba aquest dissabte. Crec que els Boscos juguen a les 11.45 i més tard, a les 12.30, hi ha la Lliga Vermella, no?
3: Sí, juga la Salle Vidalba contra Estel, que repeteix en final. Aquests dos estan en aquell punt que diuen gano jo, gano tu, gano jo, gano tu. I, bueno, són dos equips que ja juguen bastant bé, ja fa bastanta estona que estan jugant a bàsquet. Bueno, se'ls veu que han entrenat molt. Ja ho veureu quan vingueu.
0: Doncs, José Jiménez, moltes gràcies per haver-ho explicat als nostres oients a la ràdio. Com sempre, des d'aquí una forta abraçada i ens hi retrobem aquest cap de setmana al voltant del Bon Esport Adaptat.
3: Moltíssimes de gràcies. Us esperem a tots. Gràcies per ajudar-nos.
4: Dedicatòria amb Bep Portella.
5: Hola, molt bon dia, bona gent. Ahir van començar el mes de juny. El temps passa que vola i quan més anys fas, més vola el temps. Avui faré una dedicatòria retrospectiva, o sigui que ja podeu anar alerta. Anirem 60 anys enrere, de quan jo en tenia 10, per exemple. Alerta, quan tenim moltes retrospeccions, el senyal de que ja anem avançant en el cicle de la vida. M'ha fet recordar aquesta vivència, el fet que després ahir fos el dia de Sant Fernando. Avui en dia, aquesta festa passa sense pena ni glòria. Però quan érem petits, el dia de Sant Fernando, així, dit en castellà, era especial. Ho va ser durant uns anys, perquè era una diada molt pròpia d'aquell temps de cultura franquista, d'història d'Espanya imperial i de joventut. Sant Fernando era el patró de la joventut en general i d'allò que li deien el Frente de Juventudes, més tard la OGE en particular. Fins i tot tenia un himne que m'ho feien aprendre de memòria i de qui només record centrada, al son d'una marxa triomfal bajo el arco celeste del cielo español, i ja s'ha acabat. Sant Fernando era en Ferran III de Castella, conegut com el Sant, fill d'Alfons IX, nat el 1199 a Zamora. En la seva trajectòria destaca la conquesta d'Andalusia, tret de reina de Granada en els àrabs, i la fundació de la Universitat de Salamanca. D'entre les seues gestes destaca particularment la conquesta de Sevilla, l'any 1248, empresa amb la que es va comptar amb l'ajut de Jaume I, el Conqueridor. Clar, a l'Espanya d'en Franco, el tema de la religió catòlica i la reconquesta eren recurrents, i la figura de cap rei va ser adoptada com a emblema d'una determinada cultura. Record que, per Sant Fernando, tenien festa a l'escola. Acabava el mes de Maria, que n'era una altra, i ho celebràvem amb una excursió. L'excursió de Sant Fernando era un dia de festa per nosaltres. A l'escola d'Esborn ens reuníem tots i omplíem un quants correus, que era com coneixien llavors en els autobusos, que també rebien el nom de troles. Tenc en sa memòria dues excursions, una d'un any a Calacaldana i una d'un altre any a Serenal d'en Castell. Esclar, llavors aquestes platges eren encara verges i nosaltres, que no teníem cotxe, només hi podíem anar en una sortida com aquesta. Record que Moara mos preparava una ensalada dins una fiambrera i una cantimplora amb aigua. I record aquell vell correu, l'olor de benzina, les giravogues en les carreteres maltreçades, el tub d'esclots i bonys, les cançonetes repetides, el conductor de primera, al passar per ferreries, lo primero que tu ves, los elefantes que se balanceaven sobre la tela d'una aranya. La meitat dels excursionistes estaríem duro per passeig en tot aquest malaveig, però era un dia feliç. També els mestres semblaven com a més humans, més amics, perquè també cantaven i tot, nosaltres. Don Antonio, don Andrés, don Juan, el senyor Pau Capella, el senyor Gelabert. A escola mos podien envelar qual que toc, però aquell dia es feien amb els al·lots. Ja no n'hi queda cap. Ells també formen part d'aquell paisatge infantil que un dia va ser. Bon dia.
6: Barceló Experiences. Momentos únicos para desconectar y cuidarte. Disfruta tu Day Pass en Barcelona Ura. copa de cava, acceso al spa y un almuerzo top para disfrutar sin remordimientos. Relax, sabor y buen ambiente. ¿Te apuntas? Reserva en Barceló Experiences Menorca o llamando al 971-571700.
0: Són les 12 i 40 minuts.
7: Hoy por hoy, la crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimarts 2 de juny amb Edu Zindan. Bon dia.
8: Bon dia, Lluís.
9: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: El Consell Insular ha rebut un total de 9 propostes de compra d'edificis de segona mà per ser posteriorment destinats a incrementar el parc públic d'habitatge social i assequible de l'illa. Aquesta és la primera vegada que la màxima institució menorquina s'adreça directament als particulars per adquirir edificis per ampliar l'oferta d'habitatge assequible a Menorca.
1: A partir d'ara, els tècnics del Departament d'Habitatge aniran fent una anàlisi exhaustiu de tota la documentació presentada amb l'objectiu de determinar la viabilitat de cadascuna d'aquestes ofertes. El Consell, de totes maneres, recorda que no totes les propostes rebudes compliran necessàriament amb els requisits establerts. Entre els aspectes que revisaran destaca la comprovació dels immobles que estiguin desocupats, que es tractin d'edificis complets i que compleixin les condicions tècniques i jurídiques exigides. També s'ha valorat si algun dels edificis es troba encara en fase de construcció, està ocupat o forma part d'una comunitat de propietaris, circumstàncies que podrien impedir la seva adquisició. Una vegada realitzada aquest procés d'avaluació, el Consell contactarà individualment amb les persones propietàries per comunicar-los el resultat de l'estudi i, si és necessari, continuar amb aquesta tramitació de compra. Escoltem el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.
2: El termini per presentar ofertes va finalitzar dia 31 de maig i s'han presentat 6 a Mó, 2 a Ciutadella i una a Ferreries. Ara corresponen els tècnics estudiar-ne la viabilitat, però el fet que hi hagi un interès confirma que aquesta és una via útil per incrementar el parc públic d'habitatge de manera ràpida i donar una resposta a la necessitat real de moltes famílies de Menorca.
1: La compra d'edificis se suma a altres actuacions impulsades durant l'actual mandat, com l'adquisició de sòl al municipi de Lo, es marcarà a l'Oferreries per possibilitar la construcció de més de 200 habitatges protegits en col·laboració amb l'IBAVI, l'aportació econòmica a l'Ajuntament de Mou per la compra del solar de Catissa o la retirada de 1.500 places turístiques als municipis de tota l'illa.
0: 451 estudiants menorquins afronten des d'aquest dimarts la prova d'accés a la universitat a les dues seus, la del recinte filial de Mou i de l'Institut Josep Maria Cuadrado de Ciutadella.
1: A les 8:30 començaven els exàmens amb una prova de llengua castellana i literatura. Per ara, tot s'està desenvolupant amb normalitat, tal com explica la vicerectora d'Estudis de la UIB, Cristina Moreno.
3: El règim de sessions estableix tres tipus de faltes, faltes lleus, faltes greus i faltes molt greus. Dins les faltes greus està, per exemple, copiar, no?, en sa, diguem, en so clàssic, no?, en les xuletes clàssiques, això podria suposar un zero de l'examen, però l'ús de dispositius electrònics, com un mòbil o qualsevol altre, pues, suposa una falta molt greu. I aleshores això suposaria suspendre, anem a dir així, quedar no apte de tota la convocatòria.
1: La gran novetat d'enguany d'aquesta prova és el canvi en el règim sancionador. S'accentuarà el control sobre els que intentin fer trampes. A més, també a nivell balear es presentaran aquests alumnes un total, en aquestes proves, un total de 4.950 alumnes. La prova acabarà dijous, però les notes no es poden saber fins al pròxim dia 10 de juny.
3: Vale, bueno, en principi està anant molt bé. A Menorca se presenten, bueno, en principi s'ha matriculat 451 alumnes. I bé, nosaltres hem parlat en els caps d'expedició de ja, tant des de Mahó com de Ciutadella, i tot està anant dins l'esperat. Aleshores, de moment, tot està anant molt bé, cap incidència.
0: La Unitat de Conductes Addictives de Menorca va atendre durant el 2025 un total de 375 persones i va reforçar el seu model assistencial amb la incorporació de dues infermeres d'Ipsalut i la consolidació de la figura del psiquiatre. Aquesta ampliació ha permès avançar cap a una atenció més integral, combinant l'abordatge psicològic, social, sanitari i psiquiàtric.
1: Segons la memòria anual presentada pel Consell Insular de Menorca, l'alcohol continua sent la principal causa de demanda de tractament, seguit dels estimulants, principalment la cocaïna, els opiacis, el consum combinat d'alcohol i cocaïna, el cànnabis i les addiccions de comportament. Això es consentim a la consellera de Benestar Social, Carmen Rines.
4: Un any més, l'alcohol es manté com la principal substància que motiva les primeres consultes i reinicis de tractament, registrant també un increment durant el 2025 en comparació amb el 2024. Es tracta d'una dada significativa perquè, malgrat que és una substància legal i amplament normalitzada a la nostra societat, no hem d'oblidar que l'alcohol és una droga amb importants riscos per la salut. Aquestes xifres reflecteixen que l'alcohol continua sent una substància per la qual més persones sol·liciten ajuda especialitzada i suport.
1: En l'àmbit de la prevenció, la UCA va arribar a prop de 2.000 alumnes, també, però ha iniciat un canvi d'estratègia per substituir les accions puntuals als centres educatius per programes continuats i basats en l'evidència científica, en la línia del Pla Integral d'Addiccions de les Illes Balears 2025-2032. Maria Salordes, la cap de la Unitat de Conductes Addictives de Menorca.
5: Hi ha un canvi de tendència en el que és la prevenció escolar. Ja no estem fent tallers en els centres, perquè això s'ha demostrat que una activitat puntual no dona, no hi ha evidència de que sigui preventiva, i estem fent una feina d'acompanyament per formar els mestres i que siguin ells els que facin una feina més transversal, ja que ells són els que acompanyen els al·lots durant més hores, i la prevenció es fa més àmplia, no només d'una droga o un taller d'una cosa, sinó intenten que sigui una prevenció amb consciència d'habilitats de resposta, fer feina davant la pressió de grup.
0: Les urbanitzacions d'Esgreu, Sa Mesquida i Calaiengo són les que es troben en millor estat de Menorca, segons apunta l'enquesta anual que fa PIME Menorca, mentre que Calamblanes, Arenal d'en Castell i Ses Salines són les pitjors.
1: Però més enllà del rànquing, la patronal PIME Menorca alerta del desgast progressiu de les urbanitzacions turístiques de l'illa per la manca d'inversió estructural per part de les administracions. L'informe d'aquest 2026 destaca que els problemes de manteniment i neteja ja no són casos aïllats, sinó que s'estan estenent. Un dels punts més crítics és la forta davallada en la neteja viària, que perd 6 punts respecte a l'any 2025, a més del mal estat de l'asfalt i les voravies. PIME lamenta que s'abusi de solucions provisionals i que moltes obres públiques s'estiguin executant tard, en ple inici de la temporada turística, com passa a Cal Emporter o Escanotells. Maria García, portaveu de PIME.
6: L'administració, lamentablement, és molt lenta a l'hora d'executar. Molt lenta o de qualque manera, li costa molt poder executar en plaç i tots els recursos que pugui tenir a la seva disposició. Nosaltres el que lamentam és que tinguem recursos, i recursos de fàcil accés per part de les administracions, no s'encarin aquests projectes que són costosos, que són més d'infraestructura, no? Com poden ser les aceres d'una urbanització que no en té.
0: Recordin, hi ha més informació a partir de les 14:00 a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
7: Autos Magón els ha ofert la crònica de l'actualitat.
8: La gama del crossover más deseado se completa con el nuevo Toyota CHR Plus Electric. Una combinación de diseño, eficiencia y fiabilidad. Ahora con las ventajas de la vanguardista tecnología eléctrica de Toyota. Nuevo Toyota CHR Plus Electric, el modelo más icónico, ahora 100% eléctrico. Más información en toyota.es.
9: Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Autos Magón en Ciudadela y Mahón.
10: ¡Me voy de crucero para el Mediterráneo!
11: ¿Pero y eso?
10: Porque en Hipermueble, por una compra superior a 900 euros, te regalan un crucero para el Mediterráneo, chaval. Ah, y como siempre, transporte y montaje gratuitos, ¿eh?
11: Ya ves cómo mola, tío.
10: Tú imagínate si mola que cuando llegues a tu casa igual ya están los muebles montados y todo, porque tienen transporte y montaje gratis, ¿te acuerdas que te lo he dicho?
12: El mejor mueble, al mejor precio.
10: ¡Me voy de crucero con Hipermueble!
13: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecoser, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuim per a tu.
0: Obrim el nostre temps i espai d'Ecoser, que fem amb APAEM. Volem, com sempre, mirar d'apropar-nos en la defensa del nostre patrimoni natural i de la biodiversitat de Menorca. Dissabte, es Mercadal celebra una jornada formativa clau que vol ser un punt d'inflexió per a la supervivència d'una espècie autòctona emblemàtica, el gai d'indi de Menorca. Per parlar d'això i de la importància de preservar les nostres arrels ramaderes, tenim amb nosaltres en Llorenç Palleres, ell és especialista en races autòctones balears i un dels grans experts de les nostres illes. Llorenç, bon dia.
14: Bon dia.
0: Per posar un poc en context als nostres oients, quines són les característiques principals que fan que el gai d'indi de Menorca sigui una raça única i diferent de les altres?
14: Bé, unes característiques morfològiques que fan que té unes coloracions específiques, tant de plomatge com de potes, una mida determinada, també és, per exemple, comparant-lo amb això de Mallorca, és bastant més gros, i d'això li acompanya també tota una cultura de cria i d'aprofitament que s'ha fet a Menorca durant molts d'anys. Desgraciadament, amb els canvis que tenim en sa vida, aquestes coses pues, se van abandonant, perdent, la transmissió dels coneixements ja no se fa com antes, i per desgràcia, pues, totes les races nostres de les quatre illes passen per moments un poc delicats, i el gai d'indi tampoc se n'escapa d'això.
0: De fet, crec que xerreu d'erosió genètica. Què vol dir exactament això?
14: Bueno, erosió genètica és un concepte que vol dir que la biodiversitat, la riquesa genètica que tenen els animals i també les plantes que l'home ha creat del seu entorn i ha seleccionat per el seu ús i profit, arriba a un punt d'inflexió, que això històricament se situa a la revolució industrial, que en vez de crear riquesa, en vez de crear diversitat genètica, en vez de crear múltiples tipus animals i vegetals per al seu aprofitament, el que està passant és que s'estan perdent totes aquestes fórmules genètiques que l'home havia creat sense voler durant la història des del Neolític fins ara. Per tant, en 150 anys, com crec que diu, ens estem carregant, d'una manera col·loquial, tota la feina que havien fet els nostres avantpassats per tant assegurar-se la seva alimentació com a altres utilitats que l'home ha tret dels animals domèstics. I, per tant, aquest concepte de pèrdua de fórmules genètiques és el que s'anomena erosió genètica.
0: Si no entès malament, me dius que probablement des del punt o des del moment de la revolució industrial i fins als nostres dies hem decantat d'una banda el que és el nostre propi gall dindi, pensant en altres espècies, i això l'està posant en risc també a dia d'avui?
14: Exacte, o sigui, nosaltres vam canviar les nostres maneres de viure des de la revolució industrial cap aquí, ja la gent no viu tan escampada, viu en nuclis urbans concentrada, això implica un canvi en la manera de fer el menjar que ha de tenir aquesta gent. Ja no se fa es menjar l'alimentació humana en proximitat, sinó que se fa allunyada, s'ha de transportar, per tant, les característiques d'aquesta alimentació ja no pot ser com abans, i això ho sabem més encara els insulars, que depenen més de fora i els transportes més dificultors, i fa que el concepte d'alimentació que mos arriba és una alimentació molt estàndard, una alimentació que cada vegada se basa en menys varietat d'aliments, en menys varietat de races, en menys varietat de tipus vegetals, i estem depenent alimentàriament de molt poca, diríem, variabilitat. Per tant, això és, estratègicament és un error molt greu que podria tenir conseqüències en el futur.
0: Tu ets l'autor del llibre Races autòctones de les Illes Balears. Més enllà del valor sentimental o històric, per què és vital, des d'un punt de vista ecològic i ambiental, conservar aquestes varietats locals? De fet, a Menorca tenim altres exemples d'èxit o de lluita en la recuperació de races pròpies, com la vaca o el cavall menorquí. No sé si segueix el gall dindi un camí similar o té dificultats afegides.
14: Passa que modernament, vivint també dins un temps que són molt normatius, totes les coses estan baix unes normes, unes regles, i passa que inclús les races autòctones, les races locals, abans les dirigien els mateixos pagesos, els mateixos criadors, eren els que decidien les coses que feien a nivell individual i a nivell col·lectiu. Però des d'un temps cap aquí, i sobretot des de que la Unió Europea reglamenta quasi tots els conceptes que en revolten l'agricultura i la ramaderia, pues hi ha unes normes molt estrictes perquè les races animals de la Unió Europea puguin tenir aquest concepte de raça. I és això el que fa que per recuperar una raça no només has de fer la feina, diríem, de cria, de mantenir-la, de seleccionar-la, sinó que a més has de complir tots uns requisits normatius que fan que llavors, si ets complexes, doncs puguis optar unes ajudes o una sèrie de beneficis, però això implica un esforç humà de la gent que té aquest animal. Això requereix que hi hagi una oportunitat, perquè si no, encara és més mal de fer. Menorca doncs, té una gran riquesa de races, algunes ja han passat aquests tràmits burocràtics i ja tenen un concepte de raça estàndard, com el cavall, la vaca menorquina, la ovella menorquina. Ara està a punt aquests dies de que passi d'aquest testament també la vaca de la reina, i per circumstàncies ara ha arribat el moment de fer l'indi, perquè hi ha una gent que té aquesta inquietud, perquè se n'ha parlat, perquè hi ha una mica d'empenta, i ara és el moment que hem d'aprofitar per divulgar-ho i entre tots fer aquesta feina, que és arribar a la normalització d'aquesta raça.
0: Es Mercadal acollirà dissabte una formació específica sobre aquest tema. Quin és l'objectiu d'aquesta jornada i a quin perfil de persones va dirigida principalment? No sé si pagesos o veterinaris o públic en general.
14: Bueno, públic en general, perquè aquesta formació té dos aspectes un poc diferenciats. Un és el que seria el maneig d'aquesta espècie, d'aquesta raça en concret a Menorca, amb ecològic, perquè ja tots sabem que la cria animal amb ecològic té una sèrie de peculiaritats que diferencien de l'explotació convencional, i d'això en xerrarem bastant, de com se crien, quines són els punts febles, quines són les maneres estratègiques de cria, com s'ha de fer, quina és la normativa per això. I llavors un gran bloc precisament és el que va dedicat a el que seria el gall dindi com a raça, començant per el que són aspectes històrics de documentació antiga, arribant a les característiques de la raça que hi ha actualment, de la variabilitat que hi ha, de la quantitat d'animal que hi ha, i acabant amb el que seria l'organització d'un procés per poder complir aquests aspectes normatius per arribar a del reconeixement de raça pròpiament dita.
0: Perquè una raça autòctona sobrevisqui, sovint és necessari que torni a estar integrada en l'economia local. Té viabilitat comercial la cria de gall dindi de Menorca actualment?
14: Sí, perquè és un producte diferenciat. Les races autòctones, el bo que tenen, és que són productes, primer, que no són de gran quantitat. Les situa en un estament de mercat, no vull dir elitista perquè és una paraula que no, però sí que vull dir a un segment de mercat que no competeix en el gran mercat, no competeix en la indústria ramadera, d'endiat comercial i industrial. I llavors, a més, el concepte diferencial de raça de Menorca sempre fa que hi ha un estament, normalment la restauració, l'alta gastronomia, que això ho té com un element per emplear, per fer un producte diferent, una cuina diferent. I, de fet, hi ha una recepta ja tradicional de Menorca en gall dindi, que s'han arribat fins a dia d'avui, i tot això fa que formi part no d'una alimentació, diríem, convencional, ni siquiera de cada dia, sinó com una alimentació un poc diferenciada de festiu, de restauració, o sigui, tot el que seria una gamma alta. El fet de ser una raça autòctona i exclusiva de Menorca ja li dona com un sello propi, una marca de qualitat pròpia que el diferencia de tota la resta.
0: Doncs Llorenç Palleres, expert en races autòctones de Balears, moltes gràcies per haver-nos atès avui a Ecocer i molt bon dia.
14: Molt bon dia, moltes gràcies a vosaltres.
13: Ràdio Menorca i l'Associació de la Producció Agrària Ecològica presentam Ecocer, un espai dedicat a trascar per l'agricultura ecològica i l'agroecologia, la producció ecolocal, la sobirania alimentària, la resiliència climàtica, la biodiversitat, les varietats locals, les races autòctones, amb el suport del Consell Insular de Menorca. APAEM, sembrar amb salut a Menorca, la cuina per a tu.
11: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
15: El nostre nou horari ininterromput és de 8:30 del matí a 8 de la tarda. Vos esperem a Mo, Ses Moreres 25, i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
16: És la 1 a mediodía en Canàries. Alberto Núñez Feijóo esquiva la pregunta de si va a ir a Waterloo a negociar con Puigdemont la moción de censura, como le ha retado Junts. Al salir del cercle de economía, donde se ha dirigido a los empresarios catalanes y donde no ha hecho mención a este asunto, el líder del Partido Popular ha respondido así a los periodistas.
17: ¿Está dispuesto a reunirse con Puigdemont en Waterloo, señor Feijóo, o enviar un emisario? ¿Qué le parece esa idea?
18: Vale. Venga, oye, gracias. Vamos a hablar de cosas serias, ¿vale?
16: Vamos, por favor. Vamos a hablar de cosas serias, ha dicho Feijóo. La propuesta de Junts la acaba de rechazar, por ejemplo, el alcalde de Madrid, Almeida.
19: Mira, Junts tiene que tomar la decisión de si quiere que la legislatura se acabe, se convoquen elecciones o no. Y esa decisión es muy sencilla. Si hay una moción instrumental, hay una moción instrumental. Pero Junts lo que no puede pretender es que aquí se asuman sus condiciones.
16: Mientras la noticia está en el exterior, Israel vuelve a ignorar a Donald Trump y ordena nuevas órdenes de evacuación en el sur del Líbano, la línea roja impuesta tanto por Irán como por Estados Unidos para seguir con las negociaciones de paz. Esto después de que, según Axios, Trump le haya reprochado esta noche a Netanyahu que ataque el Líbano, diciéndole que está jodidamente loco. Sara Aranda, buenas tardes.
20: Buenas tardes. El ejército israelí ha ordenado la evacuación de la ciudad de Nabatiye, una de las más grandes del sur del Líbano. Es el primer desalojo que anuncian tras el acuerdo de Trump para el fin de las hostilidades. Netanyahu insiste en que el pacto solo incluye Beirut y que continuará su ofensiva en el sur, donde los ataques dejan hoy 12 muertos. Israel acusa a Hezbollah de saltarse el alto el fuego y lanza una advertencia. Todo aquel que intente dañar a Israel fracasará. El precio que pagarán será muy alto, como ocurre con Irán, que paga las consecuencias de sus ataques. Presume de haber resquebrajado el régimen de los ayatolás, que dice está destinado a caer.
16: En el juicio del hermano de Pedro Sánchez por su contratación en la Diputación de Badajoz, esta mañana una aspirante al mismo puesto que David Sánchez ha asegurado que no existió igualdad de oportunidades porque a ella no le hicieron preguntas durante la entrevista y que el director del Conservatorio de Plasencia le dijo unos días antes que no se presentase porque el puesto ya estaba asignado. Isabel Vega.
21: Buenas tardes. Sí, tras el pequeño respiro de ayer llega este testimonio demoledor para las defensas. Es Cristina de Frutos, directora de orquesta. Dice que el director del Conservatorio de Plasencia, amigo suyo, le avisó de que esa plaza era para el hermano de Pedro Sánchez.
22: Pregunté que quién era Pedro Sánchez, pensando que era una persona más del entorno nuestro, y me mandó una foto del actual presidente del gobierno. Y entonces pues yo decidí no presentarme.
21: Sin embargo, la Diputación contactó con ella para la entrevista y le dijeron que tenía posibilidades. Cuando acudió y presentó su proyecto ante el tribunal, no le hicieron ninguna pregunta. A David Sánchez, sí.
22: Si aún no les han dado unas oportunidades, pues a mí también. Entonces, en el momento en que yo no vi que a mí me habían hecho preguntas y que sobre todo se lo daban por la buena contestación a las preguntas, yo ahí vi desigualdad de oportunidad.
21: De Frutos no impugnó la decisión y tampoco denunció, aunque mandó un correo a la Fiscalía con la causa ya en marcha. El principal problema de su testimonio es que ese amigo, que le habría avisado de todo, lo negó en instrucción. No lo contará en el juicio. Nadie le ha llamado como testigo.
16: En el Congreso, Esquerra y Compromís han registrado esta mañana una solicitud para que comparezca el ministro del Interior, Grande Marlaska, y dé explicaciones sobre el agente de policía que este domingo golpeó por la espalda a una docente jubilada en Valencia que se estaba manifestando, provocando que se rompiese la nariz. Y la temperatura del agua del mar alrededor de nuestro país ha vuelto a pulverizar todos los récords para un mes de mayo. Todas las boyas medidoras del Cantábrico y Galicia, y gran parte de las del Mediterráneo, han registrado máximos de temperatura del agua, destacando los 26 grados y medio de la boya de Mahón, en Baleares. Javier Ruiz Martínez, buenas tardes.
23: Buenas tardes. Son datos de la red de boyas de puertos del Estado, 12 de las 15 de la red exterior, 6 de las 14 de la red costera, todas fondeadas, como dices, en el Cantábrico, Atlántico gallego y Mediterráneo, han registrado su máxima temperatura para el mes de mayo, 26,5 en Mahón, 26,2 en Dragonera, 24,6 en Tarragona, Pasaya 22,8 y así sigue la lista con Bilbao, Las Palmas, Cabo de Gata o Valencia con temperaturas por encima de 20. Como la temperatura se suele ir acumulando y aumentando con la radiación solar, los expertos vaticinan un nuevo verano de récord también en el agua del mar.
16: Deportes, José Antonio Duro, muy buenas.
24: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con la carrera electoral en el Real Madrid con Enrique Riquelme celebrando un acto esta mañana en Barcelona. Anoche fue protagonista con Manu Carreño en El Larguero, dejando esta noticia.
25: Si yo soy presidente del Real Madrid, don Raúl González Blanco será el director deportivo del Real Madrid. Me encanta un jugador como Rodri para el Real Madrid. Lleva los valores, la profesionalidad, la competitividad. Fue Balón de Oro, madrileño, capitán de la selección española. Si soy presidente del Real Madrid, un jugador como Rodri jugará en el Real Madrid.
24: Estamos a 5 días de las elecciones, también con Florentino Pérez en esa carrera electoral. Además tenemos a la selección concentrada en la ciudad del fútbol de Las Rozas, afrontando este día en el que son protagonistas Mikel Merino, que se va a incorporar en la jornada del día de hoy, a la espera de mañana cuando se incorporen el resto de jugadores que jugaron con el PSG la final de la Champions. Riazor será el escenario del amistoso del próximo jueves, el primero del conjunto de Luis de la Fuente ante Irak. Y entre los nombres propios de este martes está el de Rafa Jodar. Esta tarde el madrileño disputa antes Berev, buscando las semifinales de Roland Garros.
26: Les puedo decir que yo no tengo ningún miedo a las elecciones, faltaría más.
27: ¿Crees que están cerca unas elecciones generales? Por muy lejos que estés, siempre hay gente que sientes cerca.
28: No veo nada.
29: Yo tampoco.
27: ¿Cuándo te diste cuenta de que no veías de cerca? Que vallas, que muros, que cercas, no somos capaces de destruir. ¿Qué agradeces tener?
1: Un centímetro de ti.
27: Cerca de casa.
2: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
27: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro cerca, en la SER.
2: El faro, con Mara Torres, Cadena SER.
16: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
2: Cadena SER. Servicios informativos.
0: 1:06. Escoltes, avui per avui Menorca d'aquest dimarts 2 de juny de 2026. Avui hem començat el nostre programa. Fixa't que hem tingut molts de protagonistes. Per exemple, hem xerrat amb en José Taboada, que fa un tribut a Sabina a l'Aquelarre.
3: A mi Joaquín Sabina sempre m'ha impactat, sempre m'ha gustat. I, bueno, jo toco con las guitarras desde hace 30 años.
0: Això serà el proper dia 6 i continuem amb més veus, perquè aquest cap de setmana també dissabte, però sí, te deia, arriba la final d'Esport Adaptat. Ens ha donat més informació en José Jiménez, que ens explicava concretament el com es preveu que es desenvolupi tot.
4: Hem de destacar, sobretot, que aquest any, per lo que fa a Menorca, debuta el Club Bàsquet Boscos, la primera intervenció, i arriba a la final del grup blau.
0: També hem estat xerrant de la selectivitat, o PEVAU, o com es digui actualment. En definitiva, l'oportunitat que molts de joves van cercant treure la millor nota per a les carreres que vulguin fer. Ens donava detalls Cristina Moreno.
5: Vale, bueno, en principi està anant molt bé. A Menorca se presenten, bueno, en principi s'han matriculat 451 alumnes, i bé, nosaltres hem parlat.
0: També a la primera del programa hem estat xerrant amb un expert, el programa EcoCert que fem amb APAM, que coneix perfectament el tema de les races autòctones i que ens ha xerrat del gai d'indi de Menorca.
14: Unes característiques morfològiques que fan que té unes coloracions específiques, tant de plomatge com de potes, una mida determinada, també és, per exemple, comparant-lo amb això de Mallorca, és bastant
0: ara pitjor. Fem una petita pausa, tenim més a compartir. Avui és dimarts i obrirem el nostre ser consumidors, reirem d'economia, o més bé, reirem de el que és l'enquesta de les urbanitzacions, una feina que ja fa una pila d'anys, que fan des de la petita i mitjana empresa, que ens apropa un poc a veure quin és l'estat de Menorca quan arriben els primers turistes.
6: En Osim Informática damos solución a sus problemas informáticos con nuestro servicio técnico. Configuraciones, redes, wifi, tanto para dispositivos de su hogar como los de su empresa. Todo en PCs de sobremesa, portátiles, impresoras, periféricos y toners y cartuchos de recambio para infinidad de impresoras. En Osim Informática somos informáticos. A su disposición en Pera Cortés 40 de Ciutadella.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: Mi seguro de coche lo contraté en 5 minutos. El precio final...
9: Tuya.
8: Es el de la web y solo te llaman si lo necesitas.
9: Sí, tu prima.
29: Pues sí, prima. El seguro que no esperas con más de 5 millones de clientes. Contrátalo en helloprima.es o llámanos. Prima es una agencia inscrita en la DGS que distribuye seguros de Great Lakes Insurance.
30: Dale a tu descanso la importancia que se merece. En Neima encontrarás calidad, comodidad y hasta un 60% de descuento en una gran variedad de productos. Ven, prueba y encuentra lo que realmente necesitas. Financiación sin intereses y transporte y montaje gratuito. Neima, en el polígono de Alayor, porque tu hogar es el mejor lugar del mundo.
31: Si vols saber què passa, hoy por hoy.
0: Cada any, la petita i mitjana empresa Menorca fa la seva enquesta de valoració entre els seus diferents socis entorn a l'estat de les urbanitzacions. No oblidem que si la costa és la joia de la corona del turisme, del sol i platja, però molt més, les urbanitzacions, sens dubte, és com una porta de benvinguda a aquelles persones que ens visiten. Però estan totes en un bon estat de revista? Any rere any, l'habitual és que estiguin, anem a dir, millorables. I per veure un poc el com va avançant avui i volem mirar de repassar les dades, ho fem amb na Maria García, secretària tècnica de PIME. Bon dia.
10: Hola, bon dia.
0: La valoració global és que sembla s'està fent una bona feina i es va per un bon camí. No obstant, si és cert que hi ha algunes coses que sembla que estan com a, que no aconsegueixen avançar, no?
10: Efectivament, és així. Nosaltres, amb aquesta 24 edició que fem de l'enquesta de les organitzacions, i ja ho he dit en altres edicions, que si agafam la primera fotografia de quan van començar ara mateix, pues la millora és molt considerable. Però sí que duim uns anys, i bueno, ho ven repetint els darrers anys, que hi ha una sèrie de paràmetres, una sèrie d'elements de les organitzacions que no s'acaben d'aclarir com

0: que no s'han tocat, no?, des d'aquell moment, i que, per tant, es nota que hi ha una degradació en aquests elements.
1: Una altra cosa és que, mentre que d'un costat estem fent un esforç per desestacionalitzar, aquest any, per exemple, amb aquest opening abril que s'ha fet, és cert que la gent s'haurà trobat, i encara en alguns indrets es troba, obres amb calemblanes, Arenal d'en Castell, per exemple, Punta Prima va acabar fa poc, però també estava amb obres. Mirar de tenir-ho tot a punt per al moment en el que tot arrenca sembla que també és difícil.
0: Sí, jo crec que amb el tema de les obres, de les urbanitzacions, és una falta de previsió. Al final, qui dona les llicències és el propi ajuntament, no? Per tant, els tempos els podrien marcar ells de forma molt més senzilla i molt més ajustada a lo que és la nostra temporada turística. Avui en dia, pensam que l'obra pública no té sentit que es comenci o que encara estigui en l'inici de la temporada. No? Per tant, això és una assignatura pendent que té l'administració, que l'ha tinguda durant molts anys. Sí que hi va haver, han tingut un cert període en què, bueno, pues sí, que hi havia més cuidado, no?, amb iniciar les obres amb urbanitzacions, però el que estem veient és que això ja no se té aquesta cura, no? Tu ja ho has dit, hi ha una sèrie d'urbanitzacions que ara, a més, ja estem a principis de juny, que encara tenen obres, o obres que inicialment havien d'estar acabades i no estan acabades, no? Encara es veu pues molt, com a molt provisional, no?, tot el que s'ha fet fins en aquestes dates. Per tant, és una qüestió de que l'Ajuntament pues tingui una miqueta més de cuidado i que tingui una programació un poc més ajustada, no?, a el que és la nostra temporada.
1: 24 anys, passant ràpid. Jo record que d'alguna d'aquelles primeres enquestes hi havia qui comentava, bueno, no pot ser que arribin els turistes i no estiguin llestes les cabines telefòniques. Avui no tenim cabines telefòniques. Però sí és cert que un dels paràmetres, precisament, que també està un poc més en el punt de mira és la red telefònica a internet, juntament amb voreres o aparcaments.
0: Sí, nosaltres ja inicialment, quan analitzàvem aquest paràmetre, era com un element, a lo millor, de qualque manera més accessori, no?, a lo que era la urbanització físicament. Però avui en dia la xarxa i la connexió telefònica i la connexió a internet és bàsica a les urbanitzacions, no? Hi ha establiments empresarials que avui en dia es necessita una bona cobertura, una bona connexió, perquè tots els pagos bàsicament se fan a través de la red telefònica, no? Bueno, hi ha urbanitzacions que tenen una major cobertura, urbanitzacions que no la tenen tan bona, però sí que és un paràmetre que a poc a poc es va millorant de les zones on tenen més deficiències.
1: Bueno, com has comentat al començament, si el desgast progressiu de moltes infraestructures turístiques bàsiques i la necessitat de que es facin inversions estructurals és el que està tal vegada fallant, seria plausiblement tan fàcil com posar els esforços aquí. Què és el que respon l'administració quan se'ls planteja els resultats de l'enquesta?
0: Bueno, nosaltres... Jo crec que el que falta és previsió, no? És previsió, és tenir una major sensibilitat en aquestes zones, recursos n'hi ha, i no oblidem que hi ha impost turístic, CITS, on pues Menorca pot accedir a una sèrie de recursos que podria destinar a millorar les urbanitzacions, i també pues, els fons dels plans de dinamització turístics anteriors. Però bueno, el que veiem és que l'administració, lamentablement, és molt lenta a l'hora d'executar. Molt lenta o de qualque manera, li costa molt poder executar en plaç i tots els recursos que pugui tenir a la seva disposició. Nosaltres el que lamentam és que tinguem recursos, i recursos de fàcil accés per part de les administracions, no s'encarin aquests projectes que són costosos, que són de més d'infraestructura, no? Com poden ser les aceres d'una urbanització que no en té, avui en dia hi ha urbanitzacions que no tenen aceres, o els aparcaments, que hi ha urbanitzacions on hi ha una necessitat molt evident de zones d'aparcament i, per tant, s'haurien de cercar solucions per poder-ho solucionar, o el que han detectat també a moltes urbanitzacions,

0: doncs, que ets asfaltat dels carrers. Asfaltat dels carrers no vol dir que estigui malament, però sabeu que està molt apedaçat tot, no? Doncs, bueno, potser doncs, és necessari fer una intervenció més potent a les zones i deixar tot asfaltat en unes bones condicions, que és el que comentava al principi. Jo crec que hi ha recursos per afrontar totes aquests, tota aquesta despesa en infraestructures, per deixar les urbanitzacions ja definitivament en bones condicions. Una altra cosa és inversions com s'hagi pogut fer a punta prima, que són més d'envelliment, que són de millora de l'entorn, de millora de la zona, que tot està molt bé que se facin aquestes intervencions. Però, bueno, lo bàsic, lo mínim que haurien de tenir les urbanitzacions, jo crec que ja no n'hauríem de xerrar, no? Ja hauria d'estar tot cobert.
1: Doncs avui hem estat rient dels resultats d'aquesta enquesta de les urbanitzacions. Gràcies, Maria García, per haver-ho compartit amb nosaltres i bon dia.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Tu bienestar es lo primero. Disfruta de la mejor calidad al mejor precio. En Country Eye encuentras colchones, sofás y muebles de calidad. Visítanos en Alayor, calle Ruiz y Pablo. Transporte y montaje gratuito. Y financiación hasta 18 meses sin intereses. Country Eye, hoy y siempre contigo.
3: Corre a Memphis antes de que vuele todo. Moda infantil para niño y niña, con miles de conjuntos de verano en todas las edades desde solo 10 euros. Y atención a los empleados. Batas de enfermera, batas de comercio, monos de taller y chaquetas de camarero, todo a 3 euros. Y algunas prendas desde solo 1 euro. Remate rápido. Además, sábanas Memphis al 50% de descuento. Este mes de junio las ofertas más grandes están en las tiendas Memphis.
4: Hoy por hoy Menorca, 95.7.
1: A l'espai Exquisita Menorca, el nostre espai de gastronomia, ens hi aturem avui amb la següent proposta, la que ens du fins a Suestrà, a Sant Lluís. Anem a Via Madrid, a aquest nou Via Madrid que ja ens està resultant més que una novetat. Doncs un indret familiar on anar-hi. Ens acompanya en Pep, de Via Madrid. Bon dia, Pep.
5: Molt bon dia a tothom.
1: Gràcies per estar aquí i acompanyar-nos.
5: A vosaltres per donar-me espai aquí.
1: Bueno, podríem, primer de tot, tal vegada recordar per aquelles persones que no ho tinguin prou clar un poc quina és la idea, un poc la filosofia de Via Madrid. Teniu una bona barbacoa, una bona brasa, teniu una manera peculiar un poc també de traslladar el que és el vostre saber fer, diguem, de la cuina fins
5: sí.
1: A les...
5: Nosaltres ara ja podem dir que fa un any que som aquí, que vam inaugurar doncs, pel pont de maig de l'any passat, i hem passat un hivern cru, com tots els menorquins, amb aquesta climatologia que ens ha acompanyat, però l'hem superat, estem molt contents. Ara mateix l'únic que volem fer és pues, continuar amb el nostre camí, amb la nostra feina, i com bé dius, el nostre menjar és molt simple, molt sa, però també molt elaborat alhora i molt pensat, i el que oferim és un tracte doncs, de família, de venir a passar l'estona, de treure una mica la majestuositat que té aquesta finca, perquè està doncs, ara comandada per gent molt real, molt humana, i estem aconseguint doncs, tindre un teixit de clients molt macos, que ens saben valorar, que saben estar allí, i disfrutar un poc no, d'aquest espai i del concepte gastronòmic que oferim, que creiem que no hi ha parrilla igual que la del Villa Madrid a Menorca. Hi ha molt de parrillero, hi ha molt de foc encès, que és algo que ens encanta. Nosaltres portem un producte una mica diferent, portem, com sempre, les nostres botifarres elaborades i molt pensades, ja són de quilòmetre zero, que venen de ferreries, i toquem producte de l'illa i tot va envoltant del que l'illa ens ofereix, que són uns productes increïbles de temporada.
1: Comentaves de l'espai. Realment l'espai també és un espai realment màgic.
5: És dic, màgic.
1: Perquè ens dona un poc l'oportunitat de l'ocasió de, ja sigui a l'interior o a l'exterior, d'estar en sentir-nos com a casa.
5: Correcte, aquest és el que busquem nosaltres, no? Ja que el Villa Madrid és tan gran i l'hem ampliat molt perquè vam fer molt bona feina l'any passat amb el jardí i ampliar, creiem que té una capacitat increïble, però alhora dona una intimitat i la gent s'hi troba molt a gust. Això d'estar sota els arbres en ple estiu pues, dona molta fresqueta. Però és això, no? Que hi cap molta gent, però cadascú té el seu espai. i creiem que és algú molt polit, no? Que no tots els locals ho poden oferir, que la gent, últimament les taules estan unes al costat de l'altra, i a Xivarri els locals, doncs nosaltres tenim una sort, que és tenir aquesta finca tan maca, que cuidem dia a dia.
6: I una de les oportunitats que dona és un poc també fer la pròpia vostra oferta de què venim a viure o a gaudir, i per aquest motiu, en aquest mes de juny, esteu doncs, desplegant tota una sèrie d'activitats. Comenta'm.
5: Sí, aquest mes de juny venim amb molta il·lusió a arrencar una temporada, la segona d'estiu, amb alguna experiència que vam rebre de l'any passat, que va ser un estiu pues molt d'aprenentatge. Doncs venim a volcar el que realment ens agrada, que és una plantilla una miqueta renovada amb gent de l'illa, que també era pendent, i oferir doncs, música en directe, que ens agrada a mi, ens agrada l'equip, ens agrada als clients i a tots els habitants d'aquesta illa, que està plegada de grans músics i grans persones que ens donen cobertura. Llavors, dijous nit, ara estarem fent nits, doncs de dimarts a dissabte podreu vindre durant el mes de juny a sopar, i divendres, dissabte i diumenge també podreu vindre a dinar. Dijous venim amb un trio que s'ha muntat especialment perquè sonis Villa Madrid, amb un Latin Jazz així molt, molt decorat i molt maco. Després, els diumenges farem un tardeito després de sobretaula de dinar, quan la gent surti de la platja pot vindre a dinar a última hora, perquè la cuina no la tanquem fins a les 4 o les 5, fins a l'hora que vulgueu. I farem un tardeito amb la Maritune, que és una rumbareta de les poques que té dos nassos com per vindre sol amb una guitarra i fer-nos ballar, que és un concepte molt... molt que mos agrada a nosaltres, que ja el portem de Barcelona. Nosaltres, si ens tinguéssim que etiquetar, mos considerem rumberos. Rumberos no penso que sigui un gènere, sinó és una forma de viure la vida, que és estar alegre sempre que puguem. Això és el que considero jo, que és un rumbero. Llavors vindrà la Maritune els diumenges. També tenim aquest diumenge... tenim un diumenge 21, que inaugurem el solstici d'estiu. Ja a la primavera vam fer una festota, que va ser un èxit total, les famílies van vindre, vam fer un màrquet, vam estar amb el trio de l'Ícar, amb els Fusionados, amb en Basili, que també va posar música, i aquest any, doncs, a l'estiu, volem fer el mateix, amb algunes modificacions, amb un canvi de cartell, i el dia 21 de juny esteu tots convidats a Villa Madrid, farem preus populars, entrepans a 5 o 6 euros, cervesetes a 2, perquè tothom pugui vindre. No és el fet de guanyar doblers ni molt menys, sinó de replegar molta gent i que vinguin a xalar d'aquest cartell tan xulo que ja anireu veient per l'illa, que ve gent molt maca a ajudar-nos i a col·laborar.
6: I així, d'alguna manera, aquest teixit, no?, que comentaves abans, es va fent també un poc més gran, no?, aquesta família.
5: Sí, clar, jo sóc un noi nascut a principis dels 80 i el tema redes socials em considero molt analògic. Jo sempre sóc més de picopala, de crear teixit, de fer soroll, però des del carrer, i l'illa ens acompanya amb això perquè el boca-orella aquí funciona molt. I creiem que és el públic que busquem, que és ampli, que vingui la família, no ens volem quasi amb res. I el dia de la primavera va ser un dia que se't posava el pèl de punta perquè l'ambient i l'energia que es va viure la volem tornar a reviure.
6: Aquesta bona energia, aquesta de rebre aquelles persones que s'apropen a Villa Madrid amb els braços oberts, està claríssim. I es nota fins i tot amb el fet de que, podríem dir que la teva cuina és permeable, no hi ha receptes en secret, sinó que t'agrada un poc també explicar el com feu aquesta cuina senzilla i honesta.
5: Sí, perquè lo maco o lo polit de la vida és lo simple i lo senzill, però tot té un camí i una explicació, i llavors nosaltres, la nostra cuina és franca. Vull dir, la gent l'ha rebut molt bé i l'ha encaixat superbé, i seguim treballant amb aquesta línia. Aquest estiu tenim la nostra carta, podríem dir, de sempre, però tenim preparats nostres fora cartes, que diríem, i tot és relacionat amb franquesa, amb mesclar 4 o 5 productes dels de tota la vida, de que no fa falta anar a buscar un quinchi quan tenim aquí un romesco o una olivada. Un poc és aquest el nostre concepte.
6: Així, doncs, Pep, qui serà la gent, els grups, la música que hi haurà el dia 21?
5: Mira, el dia 21 obrirem portes a la 1 del migdia, per qui vulgui bé fer el vermutet o fer un dinaret, que farem el menjar així com informal i amb entrepans i unes tapes que preparem, i des de Ferreries ens arribarà un saxofonista bastant conegut, que és en Sandor, amb unes bases i que pugui donar la benvinguda amb el seu saxo i unes bases de Latin Jazz i de Funky. Després, tot seguit, vindran los Fusionados amb el combo sencer, que aquest any sonen meravellosament i a la primavera mos van fer xalar, i m'he permès la llicència de portar l'essència de la rumba catalana des de la plaça del Raspall fins a Subestrar. Arribaran els Gitanos de Gràcia per primer cop a l'illa, i em fa molta il·lusió i m'emociona molt poder tancar amb aquesta gent. Després, el dia 23, amb una dona que m'estimo moltíssim, que és la Mònica Sardà, fa una excepció i juntarà el seu trio per fer un dia de verbena especial, que em respectin els ciutadallencs, però des de Sant Lluís també volem oferir alguna cosa diferent, i farem una nit de bossa nova amb un menú tancat de 45 euros. També tindrem algun espai per la gent que no pugui permetre's doncs pagar 45 euros, que ho comprenem, perquè vinguin a ajuntar-se amb nosaltres i poder vindre a fer un cafè o una copeta de vi. Llavors, el dia 23, Sant Joan, també serà una nit molt especial a la Villa.
6: Doncs el cert és que ens ve molt de gust el poder participar-hi, sentir-nos part del que és a Villa Madrid, de la nova tanda, d'aquest juny il·lusionant que se'ns obre perquè en gaudim, i que en puguem continuar comentant-ho i xerrant-ho aquí a la ràdio. Pep, gràcies a tu i saluda la família de Villa Madrid.
5: Moltíssimes gràcies, una abraçada per tots.

James Last era molt conegut, sobretot per lo que s'anomenava en aquell un temps a sa música ambiental, aquella música composava per estar tranquil i estar a botigues, a diferents indrets, i tenir-la sense que molestés. En James Last és un dels principals d'aquestes orquestres. I en Quentin Tarantino, que en les seues bandes sonores no en té cap de pròpia, sinó que utilitza temes populars i temes de diverses èpoques, va emprar aquesta música en una de les seues pel·lícules.

0: capital.
1: Han passat de 226 persones a 80 persones. La majoria d'elles han partit de Palma. La majoria d'elles han partit de Palma. La policia també, i així també ho van traslladar a Policia Nacional, s'ha de fer un esforç de seguiment, d'identificar si això que diu succeeix a qualque punt. No tenim constància d'aquestes que hagi succeït a cap punt de la ciutat de Palma. Com li dic, la majoria de persones han partit de Palma.
0: La Junta de Gobierno, por tanto, va aprobar mañana martes la ejecución del mandato judicial y ya el jueves se va a celebrar la Junta Local de Seguridad Extraordinaria con la participación de la Policía Local, Policía Nacional y también Delegación de Gobierno para coordinar todo el operativo.
1: Convocar esta Junta Local extraordinari per dijous i a partir d'aquí serà la Junta Local de Seguretat, a on se podran fixar ja quin tipus de coordinació s'ha de fer, quines set mesures que s'han de prendre i en el final planificar també els dies que s'ha de dur a terme això. És un tema complex perquè s'han de coordinar les diferents administracions i dins el propi ajuntament pues, també infraestructures, serveis socials i policia i bombers.
0: Mientras tanto, los servicios sociales van a seguir ofreciendo alternativas de alojamiento y asistencia a las personas que todavía permanecen en la antigua prisión de Palma.
1: Acompanyarem en serveis socials fins en el darrer moment i instarem a que hi hagi més desallotjament voluntari per no haver d'esperar a un desallotjament forçós, que, com us dic, és un mandat judicial, ja no és una proposta o una sol·licitud d'Ajuntament, sinó que hi ha un mandat judicial que mos certifica que la mesura és proporcionada, és adequada i és absolutament proporcionada.
0: Una vez recuperada la posesión del edificio, el Ayuntamiento va a proceder a su cierre definitivo mediante un tapiado integral, sistemas de videovigilancia y vigilancia policial para evitar nuevas ocupaciones. Además, desde Urbanismo se va a continuar redactando el proyecto para construir más de un centenar de viviendas en los terrenos de la antigua cárcel.
2: 2:15.
3: Hora 14 Menorca, Edu Zendán.
4: Hora 14 i 15 minuts del migdia, moment ara per la informació de Menorca aquí a la cadena SER. Avui és dimarts, és dia 2 de juny, un dia que hem sabut que el Consell Insular de Menorca ha rebut un total de 9 propostes de compra d'aquests edificis ja construïts per posar-los després al parc públic d'habitatge social de la nostra illa. El Consell Insular valora positivament aquesta resposta de les persones propietàries de pisos aquí a Menorca, que, com dèiem, hem volgut posar a disposició del Consell aquests pisos per ser comprats, adquirits i després posats a disposició de la ciutadania. A més, xerrarem també de l'enquesta de PIME sobre l'estat de les urbanitzacions. Es Grau, Sa Mesquida i Calallonga són les que reben millor puntuació, mentre que Calamblana, Saral, Castell i Ses Salines són les pitjors. Escoltarem a la secretària general de PIME Menorca, Maria García, durant el seu testimoni sobre aquest estat de les inversions de les administracions damunt de les urbanitzacions de la nostra illa. Xerrarem també de la unitat de conductes addictives i el problema de l'alcohol, que continua sent el principal a la nostra illa pel que fa a les demandes d'ajuda d'aquesta UCA, d'aquest centre d'unitat de conductes addictives. Xerrarem d'aquests temes d'altres més, també de la selectivitat, les PAU, que comencen avui, que han començat aquest matí. Tot això en aquest informatiu, que comencem ara, que allargarem com sempre fins i mitja i que arrencam amb la informació del temps.
5: Espai patrocinat per EIMA Menorca.
4: Juan Carlos Piña, bona tarda.
6: Bona tarda, què tal? Avui a Menorca temps estable en un dia en què pugen lleugerament les temperatures. Arribarem a màximes de 31 graus a Ciutadella, 29 a Mao. Demà dimecres les temperatures baixaran de manera inclús notable. Se quedaran les màximes als 26 graus a Ciutadella, 25 a Mao. Per altra banda, esperam intervals de nígols tendint durant l'hora baixa a cel poc nigulat. És una informació d'EMET.
7: EIMA Menorca. Experimenta el confort de tu hogar con nuestras puertas, ventanas y cerramientos de PVC, diseñadas para maximizar el ahorro energético. Disfruta de un ambiente acogedor, contribuyendo al bienestar de tu bolsillo y del planeta. EIMA Menorca. Especialistas en reformas integrales. En María Luisa Serra 5 y en la calle Pintor Calvo 2, esquina con la avenida Menorca de Mahó. Descubre nuestras soluciones en eimamenorca.es.
4: El Consell Insular ha rebut un total de 9 propostes de compra d'edificis de segona mà per ser posteriorment destinats a incrementar el parc públic d'habitatge social i assequible de la nostra illa. Aquesta és la primera vegada que la màxima institució menorquina s'adreça directament als particulars per adquirir edificis